0: Son las 8, son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Hoy, en Clave Política, primeras reacciones a estas declaraciones de Pedro Sánchez.
2: Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027.
0: La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Merche Aizpurua, asegura hoy desde los micrófonos de Radio 5 en el espacio Parlamento que su formación sí se sentará a debatir sobre el contenido de estas nuevas cuentas.
3: Siempre es mejor que haya unas cuentas, que unos presupuestos que protejan a la mayoría social y a los sectores más vulnerables que no lo haya, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que hacerlo y hay que intentarlo al menos.
0: Unos presupuestos que echarán a andar el próximo 29 de junio, cuando se dé a conocer el nuevo cuadro macroeconómico que acompaña a las cuentas públicas y que tendrá un primer examen con el techo de gasto, que muy probablemente Junts volverá a bloquear. Daniel González.
4: Y de ser así, es decir, de no sacar adelante estos presupuestos, Pedro Sánchez ya no descarta adelantar las generales. Lo que sí despeja es que no habrá un superdomingo electoral.
2: No habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas.
4: Una coincidencia que no gustaba al PNV y que en cambio no preocupa a los de Bildu, como ha explicado hace unos minutos su portavoz.
3: No nos importa. En realidad nosotros estamos muy tranquilos y realmente no nos hubiese importado lo del superdomingo, de verdad.
0: Por su parte, los populares exigen ya las urnas y creen que Sánchez ya no tiene el apoyo parlamentario que le permite seguir adelante con la legislatura. Escuchamos a Miguel Tellado y Cuca Gamarra.
5: Elecciones ya. Hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que pide elecciones.
6: Esto se ha acabado. No da más de sí. Va siendo hora de que cierre esta etapa y deje que España pueda seguir adelante.
0: De hecho, el PP ha conseguido finalmente llevar al Pleno del Congreso una iniciativa para instar a Sánchez a presentar una cuestión de confianza.
4: En este clima, a la izquierda del PSOE sigue con su proceso de búsqueda de la unidad. Ayer lo vimos en un acto conjunto entre Gabriel Rufián y Mónica Oltra, que aspira a ser la alcaldesa de Valencia, ese acto celebrado precisamente en la capital del Turia. Ambos coincidieron en señalar que la unidad de los progresistas puede servir para evitar la llegada de la ultraderecha al poder.
7: Lo que viene comportará un enorme coste social. Lo que viene comportará una regresión cultural, social.
8: No es lo que viene, es lo que quiere venir. Vendrá si queremos, pero si no volem, no vindran.
0: Hoy también en Valencia estaremos pendientes de Alberto Núñez Feijóo. Se espera que el presidente del PP ponga luz sobre la situación del partido de la Comunidad Valenciana y se pronuncie sobre la continuidad o no de Juanfran Pérez Llorca como candidato a la Generalitat. A esta hora, los equipos de emergencia siguen buscando al joven de unos 20 años que desapareció mientras nadaba en el embalse de Ricobayo, en Zamora. Pero, Rosana Cuervo, también estamos pendientes de Tarragona.
9: Sí, seguimos pendientes de los dos menores de 13 años en estado crítico tras quedar atrapados en una zona de rocas en la playa de la Arrabasada, en Tarragona. Otro menor que estaba con ellos, de 12 años, perdió la vida. Es la primera víctima mortal desde que empezó la temporada, hace tan solo 5 días. Y la situación del incendio en el municipio leonés de San Vicente sigue en nivel 1, pero ha mejorado a lo largo de la noche y se espera que sea controlado en las próximas horas. La preocupación por los incendios crece con las olas de calor, que también afecta a la salud. Javier Fernández, responsable de campañas estacionales, área de salud Cruz Roja Española, en Radio Nacional de España.
10: Una es la deshidratación, otra el agotamiento por calor y otra el golpe de calor.
0: Consejos para el verano que llega mañana exactamente a las 9 y 24 minutos y con él la primera ola de calor de la temporada. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso especial desde este domingo hasta el próximo miércoles 24. Malena Álvarez.
11: Hoy hay 4 comunidades autónomas con alerta naranja por altas temperaturas: Andalucía, Aragón, Baleares y Cataluña, con máximas que alcanzarán los 40 grados en Córdoba, Jaén o Lleida. Calor que hará presencia por la mañana, pero no desaparecerá a la hora de dormir. Se esperan noches tropicales que no bajarán de los 20 grados. En el centro y norte del país se esperan tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas intensas de viento. Será el preámbulo de la ola de calor que afecta a todo el oeste de Europa y la gente ya está preparada para afrontarla.
12: Buscando la sombra.
13: Tranquilito en casa y ya está.
14: Agua, no hay otra.
15: Hidratarse, mucho.
16: Nunca había sentido tanto calor.
11: Entre las recomendaciones se aconseja hidratarse, evitar el sol en las horas centrales del día y echarse protección.
0: Muchas gracias. Esto es todo. A esta hora tienen más información en esta sintonía y siempre en rtve.es.
1: Radio Nacional de España.
0: Se quedan ahora con la información más cercana.
1: Radio 5. Cataluña.
12: Bon dia, elevada mobilitat i també elevades temperatures. És el que ens espera aquest cap de setmana, que per a molts es convertirà en un pont llarg, el de la Revetlla de Sant Joan. Fins les 3 d'aquesta tarda, operació sortida, màxima precaució a la P7, tant direcció sud com nord, perquè s'espera que sigui una de les artèries amb més trànsit. I sí, ja tenim aquí la primera onada de calor, amb temperatures que poden fregar o superar els 40 graus. Aiment Noelia García, bon dia.
15: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya continua el calor i el temps càlid. Pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de Lleida i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Molta atenció a les temperatures, que continuaran pujant notablement els pròxims dies, i és que tenim aquí la primera onada de calor d'aquesta temporada. El dilluns, possibles màximes de 42 graus a Lleida o 38 a Girona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat, però tèrbol, amb l'entrada de pols en suspensió. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu, amb possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud, amb intensitat moderada a la depressió central i a l'Empordà. És una informació d'EMET.
12: Ho ampliem tot seguit també el risc d'incendis i la primera víctima mortal de la temporada de bany, un menor de 12 anys a Tarragona. Dos joves més de 13 anys estan ingressats en estat crític. Dissabte d'elevada mobilitat a les carreteres amb motiu de l'operació sortida d'un pont llarg, el de Sant Joan. Ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 270.000 vehicles dels 610.000 previstos. Cristina Martín.
17: Avui es viurà un matí complicat a les carreteres i les autoritats demanen màxima prudència i evitar les distraccions. El Servei Català de Trànsit recomana no conduir aquest matí entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda. Ramon Lamiel és el seu director.
18: Aquest cap de setmana el principal moviment serà la P7, nord i sud, és on preveiem més mobilitat.
17: En aquesta via de màxima tensió, els camions tindran prohibit avançar en alguns trams. A partir de les 3 de la tarda es donarà per acabada l'operació sortida d'aquest pont llarg. Demà els cotxes començaran a tornar a Barcelona a partir de les 12 del migdia. Per facilitar la circulació, s'habilitaran carrils extra. Tot això amb la mirada posada en una revetlla que aquest any cau en dimarts i que també portarà les carreteres a màxims.
12: Carreteres a màxims i també els termòmetres, perquè estem a les portes de la primera onada de calor. A primera hora del matí a Barcelona ja s'han registrat 24 graus, la temperatura més alta de Catalunya. Amb la Clara Ontanyón desgranem aquest episodi extrem.
19: Calor extrema que durant el dia pot superar els 40 graus a la plana de Lleida i els 32 a la resta de Catalunya, amb nits tòrrides per sobre dels 25 graus. Santi Segalà és cap de predicció del Meteocat.
20: Un episodi de calor que les prediccions a mitjà termini indiquen que, tot i que a partir de dimecres, dia de Sant Joan, doncs sembla que li traurem l'etiqueta d'onada de calor, la temperatura es mantindrà en mitjana per sobre del que correspondria per l'època de l'any, per tant, amb una calor sostinguda, persistent.
19: Una calor que fa que es dispari el risc d'incendi. Els serveis d'emergència demanen màxima prudència, sobretot amb els petards i les fogueres a les portes de Sant Joan.
12: Precisament el govern alerta d'un episodi de perill molt alt d'incendi forestal des d'aquest dissabte i com a mínim fins al dia de Sant Joan. Temperatures elevades i baixa humitat, una mala combinació per al medi natural. Les zones que més preocupen, Ponent, l'interior de les Terres de l'Ebre i l'Altiplà Central. Segons el Pla Alfa, aquest dissabte hi ha 11 comarques en nivell 3, és a dir, perill molt alt d'incendi. Són l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, també la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. I màxima precaució si aquest cap de setmana es fan activitats a l'aire lliure. Protecció Civil també demana molta prudència a les platges i zones de bany. Aquest divendres, un menor de 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més de 13 es troben ingressats en estat crític. Eren un grup de 6 que es banyaven en una zona de roques quan onejava la bandera groga. Aquest divendres, 1 milió d'alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat d'arreu de Catalunya han posat punt final al curs escolar. Un últim dia i, de moment, una última reunió de la Mesa Sectorial d'Educació en presència de tots els sindicats, excepte la CGT. Des d'USTEC reclamen obrir de nou una negociació i recorden que continuaran mobilitzats per demanar noves mesures pel sector. Toni Conde.
2: Des d'USTEC diuen que han assistit a la mesa per poder tractar també altres qüestions del col·lectiu com les destinacions de docents pel curs que ve. Tot i això, han traslladat a la reunió que consideren necessari reobrir les negociacions per donar resposta al malestar docent. Cira Ruiz, del Consell Nacional d'USTEC, en declaracions a Ràdio 4.
21: I després el que farem és coordinar-nos amb la resta d'actors socials i sindicats per construir el nou calendari de mobilitzacions en el marc del que vol el col·lectiu. Hem de repensar la resposta mobilitzadora. Hi haurà resposta mobilitzadora, eh? No hi hagi cap dubte.
2: Cira Ruiz ha afegit que cal una nova negociació per anar més enllà de l'últim acord educatiu.
12: Us parlem ara d'una problemàtica que afecta la població de Lloret de Mar a la Selva. No hi ha prous efectius a la policia local. Comerciants, restauradors i hotelers demanen un esforç addicional a l'Ajuntament i sindicats per resoldre el conflicte. Els veïns veuen com creix la sensació d'inseguretat i incivisme. Gemma Esteve.
22: Els veïns asseguren que la falta d'efectius és un problema endèmic al municipi i que ara, sense agents de la policia local patrullant els carrers, ha augmentat la sensació d'inseguretat davant situacions d'incivisme o vandalisme. Joan Pau Romani és president de l'Associació de Veïns del Nucli Antic.
23: Truques a la policia i te diuen, sí, val, molt bé, agafem la seva queixa, quan tinguem algun efectiu el farem arribar. No ha arribat mai aquest efectiu. I com que ja no hi ha, pues, policia municipal patrullant els carrers, doncs la sensació d'inseguretat hi és.
22: Una preocupació que també comparteix el sector de la restauració. Temen que la falta d'efectius pugui afectar la imatge del municipi en un moment en què comencen a arribar els turistes. Marc Linares és el president del Gremi de Bars i Restaurants de Lloret.
24: El que demanem és que es faci un sobreesforç per en dues parts, que s'intenti arribar a un acord, que paral·lelament s'intenti mantenir un reforç de seguretat mentre no s'arriba a un acord.
22: Com a mesura de pressió, els agents de la policia local han deixat de fer hores extra i gairebé una quarantena segueixen de baixa a l'espera de tancar un acord amb l'Ajuntament, que passa sobretot per actualitzar el conveni, que porta més de 10 anys caducat.
12: I avui fa 5 mesos de l'accident ferroviari de Gelida, on va morir un maquinista i que va suposar l'esclat del desgavell de Rodalies. Adif va interrompre la circulació a tota la xarxa fins a garantir la seguretat i s'hi van realitzar inspeccions massives per detectar i reparar els trams danyats i assegurar els punts crítics. La xarxa ferroviària a Catalunya arrossegava ja deficiències i retards des de feia mesos. Els maquinistes advertien del deteriorament de la infraestructura i els usuaris patien els retards. La situació a dia d'avui, tot i que ha millorat, està lluny de recuperar la normalitat. Ana Gómez Llauradó, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
25: No parem de posar límits temporals de velocitat perquè no sé si no ens en fiem de les obres que fem. Tenim subcontractacions per tot arreu, les estacions no tenen informació, una aplicació de Rodalies o Renfe que no arriba mai, una aplicació de DIF que cau cada 2x3. Això és la degradació d'un servei.
12: En esports, el Sabadell ja és de segona 5 anys després. Dani Esclusa, bon dia.
26: Bon dia. Els arlequinats són equip de segona divisió després de remuntar de nou una eliminatòria de play-off, en aquest cas a la final contra el Zamora. El conjunt català havia de capgirar l'1-0 en contra de l'anada i les coses van començar bé quan al minut 18 Javi López Pinto va avançar els de Ferran Costa amb un golaç des de fora l'àrea. Quan el partit semblava condemnat a la pròrroga, Eneco Aguilar va transformar el 2-0 que donava l'ascens al Sabadell i encara hi va haver temps perquè primer Quadri i després Xavi Moreno posessin el definitiu 4-0. La bogeria es va desfermar aleshores a una nova creu alta plena fins a la bandera amb 12.000 ànimes que van veure el somni fet realitat i és que el Sabadell torna a la categoria de plata del futbol espanyol 5 anys després.
12: I en bàsquet, segon partit pel títol de Lliga, València-Barça, amb una sèrie que dominen els blaugrana després de saltar el Roig Arena. El partit començarà a les 8 del vespre. Motociclisme, Gran Premi de la República Txeca amb el retorn d'Àlex Márquez després del greu accident a Montmeló d'ara fa un mes. A les 3 de la tarda serà la cursa a l'esprint. I en ciclisme, segona etapa de la Volta Femenina a Catalunya, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a l'estació d'esquí de la Molina. I en hoquei patins, l'Igualada s'imposa al Liceo 5-2 i força el quart partit del play-off pel títol de Lliga que es disputa demà a 8:15 del vespre. La meva llengua parla d'història. La meva llengua d'Obeses, el grup de pop-rock que aquesta nit actua al festival Àuria de Montblanc, un esdeveniment que acull només artistes i música en català i que s'allarga durant tot el cap de setmana. La banda d'Osona, amb 8 treballs discogràfics, farà un viatge a través de les seves cançons més mítiques. Serà a partir de 11:45 de la nit. Amb Obeses ens acomiadem. Ja ho saben, que passin un molt bon dissabte.

0: Són dos quarts de dues.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Fins a 400 municipis, sobretot a les Terres de Ponent i la Catalunya Central, es troben en risc alt o molt alt d'incendi forestal. És una de les conseqüències de les altes temperatures que estem tenint i que a partir de demà seran encara més elevades. Entrarem en la primera onada de calor de l'estiu que comença oficialment demà i coincideix a més amb la revetlla de Sant Joan, més llenya al foc. Molta prudència, doncs, tant amb els incendis com amb les activitats a l'aigua. Aquest matí ha mort un dels nois que va haver de ser rescatat ahir a la tarda a la platja de la Rabassada, Tarragona. Són ja dos els adolescents morts i n'hi ha un tercer a l'hospital en estat molt greu. Però no són les úniques víctimes. Aquest matí un home ha mort ofegat també a la platja de Sant Miquel de Barcelona. I avui es compleixen 5 mesos de l'accident de tren de Gelida en què va morir un maquinista en pràctiques i va posar potes en l'aire tot el sistema ferroviari de Renfe a Catalunya. Els serveis van normalitzant, diuen els responsables, però això no satisfà els usuaris. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
2: L'altre dia deia, hem tornat a la normalitat. A la normalitat de merda de sempre. El resum és que cada vegada que fan alguna cosa, en cada rentat, perdem un llençol.
0: Operació sortida de trànsit del pont de Sant Joan, que acabarà a les 3 de la tarda, es calcula que uns 610.000 vehicles surten de Barcelona i l'àrea metropolitana. Situació que és tota la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Silvia de l'Amo.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Seguim encara fins les 3 del migdia en aquest cap de setmana ja previ al pont de Sant Joan, amb molta mobilitat. Ara van davallant una mica les retencions, però encara hem de parlar de 9 quilòmetres de lentitud a la P7 entre Roca i Mollet en sentit Girona. En el cas de les vies del Maresme, per exemple, tenim aturades de la C31 a Montgat cap a Mataró, a la C32 a Argentona cap a Girona, 3 quilòmetres i mig, i ja a la part gironina doncs, tenim els problemes amb la C35 a Llagostera, a la C65 també cap a Llagostera, però en aquest sentit cap a Platja d'Aro, i a la Nacional 2 entre Vidreres i Tordera, en sentit Girona. També una mica de moviment a les rondes, i compte perquè també s'està celebrant la volta femenina de la volta ciclista, i per tant hi ha problemes en determinats punts. Com sempre, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
0: Gràcies, i la previsió del temps, que avui és notícia de portada, Emet Noelia García.
4: Bona tarda. Cap de setmana amb calor i temperatures que pugen notablement a Catalunya. S'esperen màximes elevades, especialment a la depressió central a Lleida i a l'Empordà. Avui màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, però tèrbol, amb pols en suspensió. Durant aquesta tarda, núvols d'evolució al Pirineu amb possibles ruixats i tempestes. Demà el dia serà similar. Les temperatures continuaran pujant. Primera onada de calor d'aquesta temporada. És una informació d'AEMET.
0: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Javier Martínez a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Cap de setmana amb onada de calor que anirà augmentant demà, dilluns, el dia de la Revetlla i Sant Joan. Els termòmetres podran superar els 40 graus a les terres de Ponent i s'esperen nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Es demana molta precaució en les activitats a l'exterior i també amb els incendis forestals i els petards en coincidir aquesta primera onada de calor amb Sant Joan. Pepa Sangenís.
5: Lleida serà un dels punts de Catalunya on es notarà més l'onada de calor prevista a partir de demà, amb temperatures que superaran els 40 graus. Ramon Pasqual, de l'AEMET, en declaracions a Ràdio 4.
6: Intensa, amb valors que podrien superar els 40 graus a les comarques, sobretot de l'interior, tindrà una durada relativament limitada fins al dimarts o dimecres.

0: s'han de prendre una sèrie de mesures individuals i també col·lectives, no?
1: I l'Ajuntament de Lleida ja ha adoptat aquestes mesures col·lectives, activant la fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut municipal. Carles Enjuan és tinent d'alcalde.
2: Això implica reforçar les mesures de prevenció, de protecció de la ciutadania, especialment dels col·lectius més vulnerables. També es posen a disposició de la ciutadania diferents refugis climàtics.
1: Els vins de Lleida valoren els refugis climàtics, però en troben a falta més.
3: Tots els arbres, aquí l'ombreta, que és molt obert, se respira.
4: Tindran que haver, però moltíssims més, que ha fet tanta calor aquí en Lleida.
1: També en l'àmbit laboral s'ha reorganitzat els horaris de les feines a l'exterior i s'ha dotat els operaris, com aquest del Servei de Manteniment de Parcs i Jardins, d'alertes contra els cops de calor.
5: Que si aquest rellotge, per exemple, passa més de 37,5, pite, t'avisa la teva temperatura corporal i si tens cop de calor, has de parar.
1: A la resta de poblacions de Ponent també s'han activat protocols contra la onada de calor, sobretot al camp, a la campanya de la recollida de la fruita. I en plena campanya de la sega s'estan extremant les mesures per evitar els incendis agraris.
6: Gràcies, Pepa. Hi ha mort un segon menor dels tres que van tenir problemes per sortir de l'aigua ahir a la platja de la Rabassada a Tarragona. Els equips de rescat van poder recuperar encara en vida dos dels nois de 13 anys, però han estat crític i un ha mort avui. Un altre adolescent de 12 anys va morir ofegat en el moment dels fets, a primera hora de la tarda d'aquest divendres. Les víctimes es banyaven amb un grup d'amics en una zona de roques fora de la vista dels socorristes i onejava la bandera groga per un atxa. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació. A Tarragona s'han decretat 3 dies de dol per la mort d'aquests dos nois. Avui s'ha fet un homenatge a l'estadi de la Floresta, l'equip de futbol on jugava una de les víctimes. L'alcalde Rubén Viñuales ha lamentat aquest tràgic succés i ha fet una crida a la prudència. A més, hem d'afegir un altre home que ha mort avui a la platja de Sant Miquel de la Barceloneta. Són ja 3, doncs, les víctimes que portem d'ofegats a les platges aquest estiu. Més coses. La militància de Junts està votant aquest cap de setmana per triar el candidat de la formació a l'alcaldia de Barcelona. A les primàries es presenten 4 aspirants. En Jordi Martí Galvis, que compta amb el suport públic de l'anterior alcaldable, Xavier Trias, les diputades Pilar Calvo al Congrés i Glòria Freixa al Parlament i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. El resultat es coneixerà demà al vespre. On ja tenen candidat a l'alcaldia de la capital catalana és Aliança Catalana. Els ha costat a trobar, però finalment serà Jordi Aragonès, historiador i professor, un dels fundadors i ideòleg del partit de Sílvia Orriols, que va anar de número 2 per Barcelona a les eleccions al Parlament. És cosí de l'expresident republicà de la Generalitat, Pere Aragonès. Des del Partit Popular asseguren que no temen que Aliança Catalana es pugui robar vots a Barcelona. El programa Faristols de Ràdio 4, que podeu escoltar després d'aquest informatiu, el portaveu del Parlament, Juan Fernández, diu que són projectes diferents i que el seu, Daniel Cirera, és el millor candidat per fer front a l'alcalde Jaume Collboni. Un Daniel Cirera que promet que, si és alcalde, incrementarà la presència policial als carrers contra la inseguretat, introduirà les pistoles Taser a la Guàrdia Urbana. Pel que fa a un possible avançament electoral, Fernández assegura que arriba tard.
7: És que el president del govern ja hauria d'haver convocat eleccions. Ja arriba tard. Ja arriba tard. Vull dir, portem tota la legislatura sense pressupostos. Portem tota la legislatura sense l'eina principal i més important d'un govern, que és la que regeix les polítiques públiques, que és la que regeix la millora dels serveis públics, que són uns pressupostos. Per tant, si no tens pressupostos i a més estàs esquitxat per corrupció per totes bandes, el millor que podries fer és convocar eleccions.
6: Juan Fernández diu que el PP català no posarà pals a les rodes a la tramitació dels pressupostos de la Generalitat. I la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, que emplaça el president del govern, Pedro Sánchez, a no tapar la corrupció amb cortines de fum.
8: Mesures anticorrupció, mesures de regeneració democràtica, segon, pressupostos i tercer, eleccions, perquè el que està clar és que la negociació dels pressupostos no es pot convertir en una cortina de fum per tapar la corrupció i perquè res no canviï.
6: El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, avui a Terrassa s'ha mostrat partidari d'esgotar la legislatura espanyola.
9: S'ha d'acabar la legislatura en un contexto francamente complejo y difícil. Estamos efectivamente con muchos casos abiertos, por cierto, no solo al Partido Socialista. Vamos a darle tiempo al tiempo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Confianza en la justicia, pero sobre todo confianza en la innocència de les persones mentre no se muestre lo contrario.
6: Declaracions de Pepe Álvarez a Terrassa, on es compleixen 50 anys de l'Assemblea de Terrassa, la primera assemblea sindical celebrada després de la dictadura i la clandestinitat. La UGT ho ha celebrat aquest matí amb un acte al qual han assistit els secretaris generals del Sindicat Espanya i Catalunya i també qui va dirigir la UGT catalana ara fa 50 anys, Camilo Rueda, que ha rebut un homenatge juntament amb la resta de companys que van formar part d'aquell primer secretariat general del sindicat. El secretari general actual, Camil Ros, ha dit que continua sent un sindicat antifeixista perquè cal continuar lluitant contra el feixisme. Més coses. Ha acabat el curs escolar, però els mestres continuen avaluant com ha anat l'any, marcat per les vagues i protestes, i com començarà el pròxim curs, que ja avancen, serà també de mobilitzacions. Els sindicats de docents, contraris a l'acord amb el Departament d'Educació, estan celebrant avui una assemblea educativa a Barcelona per decidir el full de ruta a seguir a partir d'ara. Ha acabat l'escola i han començat les colònies d'estiu, un servei per a les famílies que és més que una parca a infants. L'educació del lleure és beneficiosa per al desenvolupament dels nens i joves, però no tothom s'ho pot permetre. Per això es reivindica que les colònies són un dret i no un privilegi. La Laura Zurriaga ha estat testimoni aquest matí de la sortida d'un grup d'infants.
10: És una setmana d'esbarjo per a ells.
11: Tinc moltes ganes d'anar-me de colònies perquè normalment ens posen moltes coses xuleres i són molt divertides. Anar a la piscina, fer excursions, fer molts jocs.
12: També altres coses que fem és la noche de gala i nos vestimos muy guapos y guapas i també celebramos Sant Joan.
10: I esperen les activitats amb molta il·lusió.
12: Millor de l'any, porto molt de temps esperant
13: això. Sí, jo fa poc que he vingut i vull provar-ho per la primera vegada.
14: S'ho passem molt bé i és la quarta vegada que vaig d'aquestes colònies.
10: A les colònies descobreixen a través del joc lluny dels pares. Si els trobaran a faltar o no, això està en dubte.
15: Sí. No,
16: jo sí.
15: No.
16: Jo
15: sí.
10: Les vacances dels petits, però, poden ser tot un repte de conciliació per a moltes famílies, només assumible gràcies als casals d'estiu.
17: Doncs mira, conciliarem entre les colònies, el casal d'estiu i combinant-nos les vacances, una setmana un i l'altra l'altra.
18: Ja m'agradaria no fer vacances a l'agost, però per conciliació s'han de fer l'agost i llavors el juliol, doncs mira, aquí a les 5 setmanes.
10: L'any passat, més de 40.000 infants i joves van participar en les activitats de lleure d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. 7.000 d'ells gràcies a una beca.
19: Edició cap de setmana.
6: La falta de policia a Lloret de Mar per les baixes de la plantilla i la negativa a fer hores extres per part dels agents provoca la preocupació de veïns i comerciants. Es mostren neguitosos per la seguretat i per la imatge que es pugui donar del municipi de cara al turisme. Gemma Esteve.
20: Els veïns asseguren que la falta d'efectius és un problema endèmic al municipi i que ara, sense agents de la policia local patrullant els carrers, ha augmentat la sensació d'inseguretat davant situacions d'incivisme o vandalisme. Joan Pau Romani és president de l'Associació de Veïns del Nucli Antic.
21: Tu que és la policia i te diuen sí, val, molt bé, agafem la seva queixa, quan tinguem algun efectiu, el farem arribar. No ha arribat mai aquest efectiu. I com que no hi ha pues, policia municipal patrullant els carrers, doncs la sensació d'inseguretat hi és.
20: Una preocupació que també comparteix el sector de la restauració. Temen que la falta d'efectius pugui afectar la imatge del municipi en un moment en què comencen a arribar els turistes. Marc Linares és el president del Gremi de Bars i Restaurants de Lloret.
22: Ens posa en risc la imatge que puguem donar o als mercats internacionals que estem esperant a que arribin o que ja hi són a la destinació. Per tant, el que demanem és que es faci un sobreesforç per amb dues parts, que s'intenti arribar a un acord i que paral·lelament s'intenti mantenir un reforç de seguretat mentre no s'arriba a un acord.
20: Com a mesura de pressió, els agents de la policia local han deixat de fer hores extra i gairebé una quarantena segueixen de baixa a l'espera de tancar un acord amb l'Ajuntament, que passa sobretot per actualitzar el conveni, que porta més de 10 anys caducat.
6: I a la Bisbal d'Empordà han recuperat el servei d'aigua després de 24 hores sense per una avaria. Els operaris van aconseguir reparar-la ahir a la tarda, però se'n va produir una de nova. L'Ajuntament ho atribueix a la manca de manteniment de la xarxa durant els últims 50 anys. Avui es compleixen 5 mesos de l'accident ferroviari de Gelida en què va morir un maquinista. El sinistre va suposar l'esclat del desgavell a Rodalies, però feia mesos que la xarxa ferroviària a Catalunya arrossegava deficiències advertides pels maquinistes i també retards petits pels usuaris. La situació avui, tot i que ha millorat, està lluny de recuperar la normalitat. Joaquín Calvente.
15: Fa 5 mesos, el col·lapse d'un talús a Gelida i el despreniment d'una roca entre Massanet i Tordera, tots dos relacionats amb el temporal, van provocar 2 accidents a Rodalies. Aleshores, Adif va suspendre la circulació per fer inspeccions de seguretat a tota la xarxa ferroviària. 24 hores després, davant la intenció de reprendre el servei i amb els accidents a Gelida i a Adamuz encara a la retina, els maquinistes van negar-se a circular.
16: Que han puesto a la vista de toda la opinión pública las deficiencias que sufre nuestro sistema ferroviario. Son deficiencias que las sufrimos en el día a día, que no salían en las noticias, de las que no se ha hablado.
15: Juntament amb tècnics d'Adif van assenyalar els punts crítics on calia fer actuacions urgents i en altres trams sensibles es va limitar temporalment la velocitat. La crisi va alterar encara més el dia a dia dels usuaris.
19: Iban mejor, no iban tan mal, pero tampoco han ido nunca puntuales ni como tienen que ir allá.
23: Pròxima circulació. Un tren sense parada.
24: Doncs molt malament, perquè mai saps si arribaràs a temps, si no arribaràs.
25: Una de demores que, en alguns casos, poden superar els 20 minuts.
26: El tren és un malson, és horrorós.
15: Tot i la gratuïtat del servei, la falta de fiabilitat va fer que molts usuaris es passessin al bus o al cotxe. 5 mesos després, tot i les millores realitzades a la xarxa, el degoteig d'incidències continua. Anna Gómez Llauradó, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
27: No parem de posar límits temporals de velocitat, perquè no sé si no ens en fiem de les obres que fem. Tenim subcontractacions per tot arreu, les estacions no tenen informació, una aplicació de Rodalies o Renfe que no arriba mai, una aplicació de DIF que cau cada 2x3. Això és la degradació d'un servei.
15: La causa principal, segons fonts sindicals, és la manca d'inversió i de personal que no s'estabilitza a Catalunya i que ha derivat en una externalització del manteniment preventiu de la infraestructura i dels vehicles que ara es tracta de recuperar. Per als usuaris cal un canvi de mentalitat que posi els passatgers i els treballadors al centre.
27: Perdem la visió des d'on s'han de prendre les decisions. No es tracta de prendre-les des d'un despatx, es tracta de prendre-les des d'una persona tirada a l'andana, des d'una persona que vol conciliar la vida laboral, una persona que s'ha de pujar en un tren, una persona que ha d'assistir a persones que baixen emprenyades perquè porten X hores en un tren i haurien d'estar a casa seva.
15: I asseguren que estem lluny de recuperar la normalitat perquè, tot i que circulin els trens, això no vol dir que s'estigui oferint un servei correcte.
27: Ens queden obres, ens queden afectacions, ens queden un munt de coses. Jo crec que som la generació perduda del tren.
6: Per cert, que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat la constitució d'una comissió d'investigació sobre accidents ferroviaris. La mesura està contemplada a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat. I la ciutat de Barcelona aprofitarà l'estiu per pavimentar, entre altres carrers, la Meridiana i fer actuacions també a la Ronda de Dalt. Això provocarà talls de trànsit. També es preveu enllestir la transformació del carrer Balmes i avançar en les obres de la Rambla. En total s'executaran 24 obres d'estiu i 18 pavimentacions d'un total de prop de 100.000 metres quadrats de calçada, tot aprofitant aquest període no lectiu i de reducció de la mobilitat. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
28: Que l'estiu sempre aprofitem per poder treballar amb algunes actuacions que, fetes en un altre moment de l'any, generarien més molèsties i més impacte en la mobilitat. Aprofitant la baixada de la mobilitat, sobretot les setmanes d'agost, aprofitem per fer algunes actuacions importants en aquestes transformacions.
6: Avui és el Dia Mundial dels Refugiats, una jornada per recordar i solidaritzar-se amb les persones que es veuen obligades a abandonar casa seva i el seu país per buscar asil en un altre lloc. Catalunya és un dels territoris receptors, sobretot Barcelona. Volem conèixer un cas. La Maite Lowy és una jove saharaui de 22 anys que porta uns mesos vivint a casa nostra. Ja hi havia vingut diversos estius dins del programa Vacances en Pau, que acull infants saharauis dels campaments de refugiats del desert algerià, on el poble saharaui s'està des de fa ja mig segle. Hem preguntat a la Maite, en aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades, com és viure en un camp de refugiats i néixer ja refugiat.
29: Nacer en un campo de refugiados significa empezar la vida en un lugar que se supone que es temporal, pero que se convierte en tu realidad durante años. Es crecer con la extraña sensación de que perteneces a una tierra que nunca has visto. El Sahara Occidental, y que solo conoces a través de los ojos de los padres o abuelos o a través de las historias que nos cuentan. Nacer refugiado es una causa y una lucha desde el primer día. Es saber que tu hogar actual no es tu destino final, sino es un campo de espera.
6: El Sonar tanca avui la 33a edició amb una tercera jornada que comptarà com a calls de cartell amb els britànics The Prodigy, que actuen per primer cop al festival amb un show on repassaran tots els seus grans èxits. També la DJ belga Amelie Lenz o el japonès Tanuka Nakamura. Montse Soto.
0: Després de la maratoniana jornada d'ahir, que va començar a les 5 de la tarda amb el House d'Àfrica, que va comptar amb el Grins d'Skepta i que va acabar a les 7 de la matinada pels més resistents i agosarats amb la ucraïnesa Daria Kolosa, avui ha arribat el torn dels històrics The Prodigy. Cristian Soares, cap de programació del Sonar, destaca aquesta i altres propostes d'avui.
1: Este año tenemos a The Prodigy, a referentes del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. De la misma manera, Amelie Lenz, estamos muy contentos que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura.
0: Un Sonar 2026 renovat que se celebra unificant les edicions de dia i de nit al recinte de Fira Gran Via i que avui recupera, després de 10 anys, el Sonar Kids en el petit amfiteatre del recinte del Fòrum, amb directes, tallers, DJ sets i zones de joc lliure amb grafitis i minigolf. Una proposta per gaudir de la música i la creativitat en família que s'allargarà fins a les 8 del vespre i on els menors de 16 anys tenen entrada gratuïta acompanyats d'un adult de pagament.
6: I més propostes, al Castell Monestir d'Escornalbou torna a omplir-se a partir d'avui de música. Comença el Festival Llamp, que connecta creació contemporània, memòria gastronòmica i paisatge. Judit Huerta. De terra seca.
2: El Flixenc, Andreu Peral, li presenta el seu nou treball. També hi haurà el concert de Ferran Palau, una de les veus més reconegudes de l'escena musical catalana actual. Tot això barrejat amb la gastronomia de, per exemple, el Cortijo de Tarragona, el Forn de Pradell de la Teixeta o diversos celles de vins. Josep Maria Montaner és de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural.
3: Aquest festival connecta molt bé l'art, la cultura, la gastronomia amb el món rural i amb el patrimoni i el paisatge. I pensem que és un exemple molt reeixit de reivindicar el patrimoni històric, cultural i natural amb propostes més contemporànies.
2: La creació contemporània arriba de la mà d'Auca, la performance escultòrica en directe de Pau Serramià i Blanca Sant Miguel. Una proposta que posa en relació escultura, cos i moviment. La paraula i la memòria també seran presents amb contes poderosos de Genovesa Teatre i el concert de couplets Fibrolitat i memòria de Glòria Rivera, entre d'altres. Més enllà de la jornada central al Castell Monestir d'Escornalbou, el Festival Llamp es desplega durant els propers caps de setmana al set municipi de la baronia d'Escornalbou, l'Argentera, Coll de Jou, Duesaigües, Pradell de la Teixeta, Riu de Canyes, Vilanova d'Escornalbou i la Torre de Fontaubella.
6: Doncs avui del que es parla molt és que han estat 5 anys fora del futbol professional, els que ha passat al Sabadell, però de nou podem dir que ja són equip de segona divisió. Àlex Carazó, molt bon dia.
4: Molt bon dia. El segon ascens consecutiu del conjunt arlequinat, l'any passat sortien de la segona federació i van pujar a primera federació, i només una temporada després el Sabadell ha aconseguit un altre ascens. Així va esclatar la nova Creu Alta amb el xiulet final en una nit màgica on no hi va haver un seient buit. Els sabadellencs necessitaven remuntar l'avantatge d'un gol del Zamora en el partit de tornada i l'afició i l'equip van respondre. Javi López va igualar l'eliminatòria al minut 18 amb l'1-0, no arribaven més gols i el partit semblava abocat a la pròrroga quan el 89 Aguilar va marcar el 2-0 que donava ja l'ascens als de Ferran Costa. Amb el 3-0 de Quadri Liamet al temps de descompte, l'estadi va embogir i molts aficionats del Sabadell van saltar el camp a celebrar quan encara mancaven 2 minuts de temps extra. Els àrbitres van decidir marxar a vestidors, es va suspendre uns minuts fins i tot el partit i després ja es va reanudar i el Sabadell va marcar un altre gol més per arrodonir aquesta golejada amb el 4-0 de Xavi Moreno, amb èpica, amb remuntada igual que a les semifinals davant del Real Madrid Castilla, i el conjunt arlequinat torna, com dèiem, a la segona divisió 5 anys després. Escoltem ara alguns dels protagonistes, el jugador arlequinat urrient al micròfon de Ràdio Nacional.
5: I tant que val la pena, tot l'esforç, tot el patiment, tots els 11 mesos de treball que portem aquí dia rere dia sense parar, perquè aquest cos tècnic ens exigeix fins a l'última gota, doncs, per moments com aquest val la pena, i tant que sí. una cosa històrica, dos anys seguits pujant, estar al futbol professional, un somni, somni fet realitat.
4: I aquest so és de la roda de premsa postpartit de Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, que va veure interrompuda les seves declaracions per l'entrada dels jugadors a la sala, un Ferran Costa molt emocionat.
7: És un dia màgic. O sigui, aquesta data no... ja no és que la recordaré sempre, és que cada cop que la recordi se'm farà un nus a l'estómac i se'm ficarà la pell de gallina.
4: D'aquesta manera, amb l'ascens del Sabadell, la pròpia temporada, la propera temporada, hi haurà dos equips catalans a la segona categoria del futbol espanyol, perquè recordem també el descens de primera divisió del Girona. Aquesta nit, per cert, coneixerem l'últim equip que puja a primera divisió en el partit de tornada de la final d'ascens Almeria-Màlaga, que està empatada a l'eliminatòria a 0. Seguim parlant de futbol, però mirem ara fora de casa nostra el Mundial, on aquesta nit al Brasil s'han encès les alarmes amb el blaugrana Rafinha, perquè ha hagut de ser substituït al minut 40 amb molèsties musculars. Segons Vinícius, va dir a zona mixta, Rafinha podria tenir la mateixa darrera lesió muscular que va patir el Barça. Encara falta el comunicat oficial per part de Brasil, que va guanyar 3-0 a Haití. A l'altre partit, Escòcia 0, Marroc 1, i a més també s'ha disputat el Turquia 0, Paraguai 1. Per avui, Països Baixos, Suècia a les 7 i Alemanya, Costa de Marfil a les 10 de la nit. Tot en el dia previ al segon partit d'Espanya, s'enfronten demà a 6 de la tarda davant de l'Aràbia Saudita. Duel que ha agafat molta rellevància després de l'inici amb empat de la selecció davant de Cap Verd. Pendents de si Lamine Yamal serà o no finalment titular. El propi jugador del Barça va parlar sobre si està disponible per disputar tot el partit.
8: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
4: Declaracions de Lamine Yamal en una entrevista amb Televisió Espanyola. I un altre so de la selecció, Pau Cubarsí va compareixer a roda de premsa on va reconèixer la necessitat d'anar més enllà.
9: Creo que tenemos que dar un paso adelante como llevamos haciendo estos últimos años. Sí que hay que darlo todo porque al final es como una final y yo creo que todo el equipo sabe la importancia de este partido. Yo creo que vamos a salir a por todas como lo hemos hecho siempre e intentaremos ganar y darlo todo.
4: Aquesta tarda realitzaran la darrera sessió d'entrenament i després roda de premsa del seleccionador Luis de la Fuente amb un jugador abans d'aquest partit de demà davant de l'Aràbia Saudita.
6: I pendents també del bàsquet, de la final de la Lliga CB.
4: Segon partit de la sèrie, el millor de 5 aquest vespre a les 8 al Roig Arena, el Barça davant de l'oportunitat de sumar el segon punt de la final davant del València. Xavi Pascual, entrenador blaugrana.
10: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt.
4: Pendents en el conjunt blaugrana de l'estat físic de Tomas Satoranski, que no va jugar el primer partit per molèsties. Les estadístiques juguen a favor del Barça. Les quatre vegades anteriors que van guanyar el primer partit de la final com a visitant i van recuperar el factor pista, van aixecar el títol de Lliga. De moment, pas a pas, el segon duel de l'eliminatòria, com dèiem, aquest vespre a les 8 al Roig Arena de València. I parlem ara d'una altra final, en aquest cas de l'hoquei Lliga d'hoquei patins. L'Igualada va salvar el primer match ball que tenia el Liceo. L'eliminatòria va tornar de Galícia amb 2-0 desfavorable pel conjunt anoyenc, però ahir van guanyar el primer partit davant de la seva afició al pavelló de les Comes. 5-2 es va imposar l'Igualada, que ho va celebrar així amb els seguidors.

0: D'aquesta manera, la final està 2-1 favorable al Liceo i demà es juga el quart partit de nou al pavelló de les Comes d'Igualada, a 8:45 del vespre, on el conjunt anoyenc torna a estar obligat a guanyar. Marc Muntaner, entrenador de l'Igualada, en declaracions a la ràdio local.
1: Avui hem afrontat el partit molt de manera molt diferent, que l'Igualada ha transmès i ha estat des del minut 1. De fet, amb el 0-1, el missatge que hem transmès és: nois, tranquils, que estem molt bé, està sent injust, seguim treballant, seguim creient en el que estem fent, perquè estem bé i tranquils tots, no?
0: Tornarà per parlar de motor. S'està disputant el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al circuit de Brno, novena prova del calendari. En poc més d'una hora, a les 3 de la tarda, arrenca la cursa a l'esprint amb el japonès Sai Ogura des de la pole. El líder del Mundial, l'italià Marco Bezzecchi, sortirà quart, i pel que fa als catalans, Marc Márquez ho farà cinquè, Viñales 13è i Rins 19è. L'Àlex Márquez havia classificat 14è, però finalment, i és notícia d'última hora, ha decidit no córrer la cursa a l'esprint ni tampoc demà, perquè prefereix seguir recuperant-se millor de les lesions que va patir després de l'accident de Montmeló ara fa un mes. I el pilot barceloní de Fórmula E, Pepe Martí, ha aconseguit el segon podi de la temporada, ha acabat tercer a la prova disputada a Sanya, Xina. Martí és desè a la classificació general. Ciclisme. En marxa la segona etapa de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, segona de 3 etapes avui de muntanya, amb 130 quilòmetres amb sortida a Sant Vicenç de Castellet i arribada a l'estació d'esquí de la Molina. Per cert, la ciclista espluguenca Paula Blasi ha hagut de córrer amb una bicicleta de recanvi perquè el seu equip, l'UAE, ha denunciat el robatori de la bici personalitzada de Blasi del camió de l'equip. I acabem amb un apunt d'handbol. El Granollers anuncia la renovació de Pablo Urdangarín fins al 2028.
2: Gràcies, Àlex.
0: Bona tarda.